0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Duc. Des d'aquest matí es reprèn el servei de la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i, principalment, han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també, l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5. Centenars de persones van tornar a sortir al carrer ahir a la tarda a Ceuta per protestar per la crisi migratòria. La marxa veïnal ha estat convocada per la plataforma Ceuta Unida a través de xarxes socials i canals de WhatsApp, que ha impulsat algunes de les mobilitzacions recents. La d'ahir va estar pacífica. Recordem que ahir els manifestants van impedir que Creu Roja repartís menjar entre els migrants i van cremar el campament on malviuen en una platja. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Massaid, ha demanat al PP que condemni que les entitats socials hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. En la rèplica als grups parlamentaris durant la seva compareixença al Congrés, Saiz ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. La ministra també ha carregat contra Vox, a qui ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
2: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario. Imaginemos por un momento qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y tuvieran que conseguirlos de otra manera.
1: I també ahir el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta va acordar per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per a la reubicació dels migrants que viuen als carrers i platges de la ciutat autònoma. Una llista que es donarà a conèixer el proper dimarts. I d'altra banda, també expliquem que el manteniment de Pirineus Oriental s'ha imposat aquest divendres a la consulta per decidir el nom oficial de la Catalunya Nord. La votació ha comptat amb una participació del 10,4% de les persones inscrites a les llistes electorals. Impulsada pel Departament dels Pirineus Orientals i amb caràcter no vinculant, proposava tres opcions diferents. Dels 38.178 vots emesos, el 47% han estat per Pirineus Orientals, el nom actual, el 42,15% per Pirineus Catalans i el 10,64% per Pirineus Mediterranis. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Duc. Des d'aquest matí es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5. Centenars de persones van tornar a sortir al carrer ahir a la tarda a Ceuta per protestar per la crisi migratòria. La marxa veïnal ha estat convocada per la plataforma Ceuta Unida a través de xarxes socials i canals de WhatsApp que han impulsat algunes de les mobilitzacions recents. La d'ahir va estar pacífica. Recordem, però, que els manifestants van impedir un dia abans que Creu Roja repartís menjar entre els migrants i van cremar el campament on malviuen en una platja. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha demanat al Partit Popular que condemni que les entitats socials hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. En la rèplica als grups parlamentaris durant la seva compareixença al Congrés, Saiz ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. La ministra també ha carregat contra Vox, a qui ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
2: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario. Imaginemos por un momento qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y tuvieran que conseguirlos de otra manera.
1: I també ahir el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta va acordar per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per a la reubicació dels migrants que viuen als carrers i platges de la ciutat autònoma. Una llista que es donarà a conèixer el proper dimarts. I en cultura, els valencians La Fumiga han fet petita la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit, en el que ha estat l'últim concert amb entrada lliure de la banda abans que s'acomiadin dels escenaris. La banda ha sortit a l'escenari a un quart de dues de la matinada i ha arrencat amb la cançó Finals, un tema que el públic ha endevinat des del principi i que han transformat l'emoció del comiat amb l'alegria de gaudir de la banda. Dues hores abans, a les 11, Buós ha actuat en el mateix escenari per celebrar els 20 anys de carrera i Pastora ha bufat les espelmes dels 25 anys poc després a la plaça Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double. Notícies
1: en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Duc. Des d'aquest matí es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i, principalment, han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5. I el comerç de Palamós, al Baix Empordà, acomiada l'estiu amb la tercera botiga al carrer de l'any. Els establiments participants posaran les seves parades a preu d'ocasió. Ens ho explica des de Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
3: Els comerciants de Palamós fan avui el comiat simbòlic de la campanya d'estiu amb la liquidació d'estocs a la fira La Botiga al Carrer. Fins a les 9 de la nit, els botiguers oferiran articles de roba, alimentació i regal a preus d'ocasió. Els organitzadors han previst també un programa d'activitats infantils amb atraccions inflables i altres. Les botigues obsequiaran els clients amb vals per participar-hi. Ventura Puig és el gerent de l'Associació Palamosina de Comerç FECOTUR.
4: És la tercera botiga que organitza FECOTUR durant l'any i les seves parades estaran ubicades en el carrer més cèntric, com són el carrer Cervantes, carrer Didac Garrey, carrer Major, plaça dels Arbres i Tauer Cervià. I trobaran grans descomptes amb la roba de la col·lecció d'estiu.
3: La botiga al carrer s'afegeix a altres fires que es fan a Palamós, com per exemple el Forestock al mes de març o el Palamós Swing al juny.
2: I, d'altra banda, els veïns d'una finca afectada per l'esborranc de l'L9 al Putxet, amb 15 habitatges i un local, podran tornar a casa seva en un màxim de 6 setmanes, previsiblement a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de les 3 finques restants, que sumen 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. El govern atribueix els terminis als treballs de consolidació del terreny i la necessitat de retirar la tuneladora de sota dels edificis. La màquina continua aturada i la seva posada en marxa també endarrerirà mesos la finalització del túnel de l'L9. I finalment, en cultura, els valencians La Fúmiga han fet petita a la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit, en el que ha estat l'últim concert amb entrada lliure de la banda abans que s'acomiadin dels escenaris. La banda ha sortit a l'escenari amb un quart a dues de la matinada i ha arrencat amb la cançó Finals, un tema que el públic ha endevinat des del principi i que han transformat l'emoció del comiat amb l'alegria de gaudir de la banda.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11. Us parla Adrià Duc. El govern espanyol ha arxivat l'expedient d'inhabilitació a Olaluz. El butlletí oficial de l'Estat ha publicat aquest dissabte la resolució del Ministeri per la Transició Ecològica que ratifica la finalització dels procediments contra la comercialitzadora elèctrica catalana per un impagament dels peatges elèctrics per un import de 4,4 milions d'euros. Olaluz ha celebrat la decisió que deixa sense efectes la inhabilitació i el traspàs de clients iniciat el 16 de juliol i afirma, a més, que està al corrent dels pagaments. Es tractava d'una situació puntual derivada d'una discrepància sobre l'exigibilitat de determinades factures que comptaven amb un pla de pagaments, ha volgut deixar clar la companyia liderada per Carlota Pi. I Altafulla es suma aquest dissabte a la campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits. La vila del Tarragonès acull una jornada de donació de sang i plasma per ajudar a mantenir les reserves als hospitals en una època de l'any en què van a la baixa. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
2: En el marc de la campanya aquest estiu Som fans de donar-ho tot, l'Esplai d'Altafulla acull aquest dissabte al matí una nova jornada de donació de sang i plasma. La coordinadora del Banc de Sang i Teixits a Tarragona, Núria Vilanova, explica que durant les vacances les donacions poden baixar entre un 20 i un 30%, mentre que la necessitat als hospitals es manté. Per això, diu, es desplacen a municipis turístics com Altafulla.
3: Encara no s'ha acabat l'estiu i esperem això, no? Que no baixem mai la guàrdia i que doncs seguin els donants anant a donar sang. Bé, és el nostre fet de cada any.
2: Vilanova reconeix que actualment les reserves es troben una mica per sota del que agradaria al Banc de Sang i Teixits. Explica que pateixen, però alhora es mostra optimista i confia en recuperar el ritme habitual de donacions després de les vacances d'estiu.
1: I d'altra banda, els veïns d'una finca afectada per l'esvoranc de l'Elanou al Putxet, amb 15 habitatges i un local, podran tornar a casa seva en un màxim de 6 setmanes, previsiblement a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de les 3 finques restants, que sumen 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. El govern atribueix els terminis als treballs de consolidació del terreny i a la necessitat de retirar la tuneladora de sota dels edificis. La màquina continua aturada i la seva posada en marxa també endarrerirà mesos la finalització del túnel de l'Elanou. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12. Us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Plater, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya. Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-lo endavant.
2: Aquest pla sectorial territorial d'energies renovables, el Plater, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços, clar que Catalunya serà capaç de fer-ho, no?
1: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, la consellera Sílvia Paneque ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar la instal·lació amb 100 megawatts més, que es sumaran als 300 megawatts actuals. També s'incorporaran bateries per emmagatzemar energia. I des d'aquest matí es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la línia 5. I d'altra banda, el manteniment de Pirineus Orientals s'ha imposat aquest divendres a la consulta per decidir el nom oficial de la Catalunya del Nord. La votació ha comptat amb una participació del 10,4% de les persones inscrites a les llistes electorals. Impulsada pel Departament de Pirineus Orientals i amb caràcter no vinculant, proposava tres opcions diferents. Dels 38.000 i escaig vots emesos, el 47% han estat per Pirineus Orientals, el 42% per Pirineus Catalans i el 10,64% per Pirineus Mediterranis. I finalment, el govern espanyol ha arxivat l'expedient d'inhabilitació a Olaluz. El Bolletí Oficial de l'Estat ha publicat aquest dissabte la resolució del Ministeri per la Transició Ecològica que ratifica la finalització dels procediments contra la comercialitzadora elèctrica catalana per un impagament dels peatges elèctrics per un import de 4,4 milions d'euros.
0: Notícies en xarxa.

On amb el gras. On amb el gras.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Plater, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya. Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-lo endavant.
2: Per això, aquest pla sectorial o territorial d'energies renovables, el Plater, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Però a vegades la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
1: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, la consellera Sílvia Paneque ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar la instal·lació amb 100 megawatts més, que es sumarien als 300 megawatts actuals. També s'incorporaran bateries per emmagatzemar energia. Els agents rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits per les comarques de l'Anoia, el Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. No obstant això, no hi ha cap municipi amb risc extrem d'incendi i tampoc cap espai natural amb restricció d'accessos. Agents rurals, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Tarragona s'han desplaçat al bosc de la Marquesa, al Tarragonès, per reforçar la prevenció d'incendis i evitar conductes incíviques. I també expliquem que des d'aquest matí es reprèn el servei de la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura de la línia 4 i 5. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, són les 2.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.
2: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
0: Repassem altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Doncs, com dèiem, el president de la Generalitat ha posat en el Parc d'Alcarràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El Pla Ter preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 el 2050.
2: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc a 1.000 més, que sumarien 300 megas més, ja que estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el pressupost dels diferents alcaldes del municipi en els diferents anys.
0: I els agents rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
2: Ho és especialment a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits per les comarques de l'Anoia, Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, les Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra i Alta i l'Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa a nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
0: I és moment, per tant, ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
4: Bon dia, una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos el cobrellit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus en molts casos cap al prelitoral barceloní, l'interior de Girona o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un palet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: I en esports, el Barça ja es prepara pel partit de dilluns contra el Rayo Vallecano.
2: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de la Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de la nit al Camp Nou contra el Rayo.
1: Notícies en xarxa.
0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. Comencem, ho hem comentat abans en titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, el Pla Ter, tot i deixar clar que el govern manté la voluntat de tirar-ho endavant.
2: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen la implantació dels nous projectes.
5: Per això, aquest pla sectorial territorial d'energies renovables, el Pla Ter, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Però a vegades la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
2: El president ha posat el Parc d'Alcarràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El pla té preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 l'any 2050. També la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir de l'any 2027 es preveu ampliar el parc amb 100 megawatts més, que sumarien els 300 megawatts que ja estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el suport dels diferents alcaldes del municipi en els darrers anys.
3: Els últims alcaldes d'aquest municipi, a més de signes polítics diferents, han donat suport al projecte. Han entès, com deia l'alcalde, com explicava molt bé l'alcalde, que aquest és un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, tot i que a vegades la implantació de renovables en genera neguits en el territori, val la pena entendre aquesta entesa, subratllar-la i veure que aquest camí també ens ajuda a preservar precisament aquests paisatges davant l'impacte del canvi climàtic.
2: La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones. Convocades per diverses plataformes, han denunciat l'impacte dels projectes renovables i han afirmat que no és una transició, és especulació. El debat entre el desplegament energètic, territori i consens continua obert.
0: I, d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana per Catalunya, Elisenda Alamany, ha defensat aquest dissabte la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però ha reclamat que es faci respectant la sobirania territorial. Les declaracions arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la voluntat del govern de triar endavant el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables.
2: Des de les festes de Sants de Barcelona, Alemany ha confiat que les esmenes presentades pels ajuntaments al pla arribin a bon port. La dirigent republicana ha recordat que Esquerra Republicana ja va aconseguir retirar l'anterior proposta del govern perquè considerava que s'havia elaborat sense prou diàleg ni consens amb el territori. Alemany ha admès que durant els anys en què Esquerra Republicana va governar, la Generalitat segurament mai s'ha fet prou en matèria de renovables, tot i reivindicar els projectes impulsats aleshores.
6: És evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps, i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port perquè tots puguem avançar en aquest objectiu de país, que és també un país que avança en la sobirania pel que fa a l'energia, la sobirania energètica.
2: La dirigent també ha situat altres qüestions entre les prioritats del partit per al nou curs polític, com el caos de Rodalies, l'educació, les dificultats econòmiques de les famílies i el finançament singular de Catalunya. A més, ha criticat la gestió del govern espanyol davant la crisi de deute i ha qüestionat la política lingüística de l'Ajuntament de Barcelona.
0: I també us expliquem que la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf, que agrupa les 26 entitats del territori, ha engegat una campanya de micromecenatge per a la creació d'un centre d'emergències d'àmbit nacional.
2: S'ubicaria a Pacs del Penedès, en un espai que ara volen adquirir i que caldria reformar, i que per la seva ubicació podria centralitzar l'activitat dels professionals de les emergències com incendis forestals o inundacions. L'objectiu de la federació és aconseguir les aportacions econòmiques durant les properes setmanes per poder fer efectiva la compra de l'espai al mes de setembre.
7: La Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf vol que la vegueria concentri l'activitat entorn de les emergències de país. Ho planteja amb un projecte ambiciós, la creació del Centre d'Emergències Forestals i Rutals de les ADFs, un espai que vol substituir els centres de comandament efímers que es munten quan hi ha grans incendis o episodis climatològics adversos, per donar pas a un espai on tots els professionals implicats hi puguin treballar amb seguretat i garanties, i alhora, per la federació, ser un espai on poder reagrupar tot el seu material que ara està repartit en diferents ubicacions.
8: Hi ha la mancança de tenir un centre ubicat de coordinació, no només per nosaltres, sinó també de coordinació amb tots els altres cossos d'emergències. Perquè hem tingut l'experiència amb tormentes o amb inundacions, que hem intentat ubicar el nostre centre de comandament amb el parc de bombers, per exemple, però no està ni preparat ni és el lloc perfecte per ubicar diversos cossos d'emergència, atendre els mitjans de comunicació, atendre els grups polítics per saber de l'emergència en quin estat està, actualitzar-la. Llavors, un dels centres més ben presentats, perquè portàvem més d'un any buscant ubicacions, ha sigut aquest.
7: Dues naus ubicades a Pacs del Penedès, al centre del país, i que podrien concentrar tota l'activitat entorn les emergències, des de reunions operatives fins a la vigilància avançada, la rebuda d'equips de fora de Catalunya en cas que l'emergència ho requerís, i també, per exemple, l'atenció als mitjans. Per a la seva adquisició, però, calen 90.000 euros que ara esperen poder obtenir a través d'una campanya de micromecenatge. La compra de l'espai s'hauria d'efectuar el mes de setembre perquè les administracions puguin incorporar aportacions econòmiques per a la seva rehabilitació al pressupost de 2027.
8: Després hi ha una inversió molt gran de lo que és la rehabilitació. Que aquí sí que és veritat que hi haurà participació de totes les entitats públiques. Tots els ajuntaments dels tres consells comarcals, de l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, hi participen activament. Ja estem firmant convenis directament amb ajuntaments i també estem firmant convenis a través dels consells comarcals, perquè és ajuntaments que no volen fer un conveni directe amb nosaltres, que ho fan a través del Consell Comarcal. Diputació de Barcelona també ja tenim pactes oberts de que un cop estigui signat com a propietat nostra, amb els pressupostos de l'any que ve, ja hi haurà assignacions per la rehabilitació d'aquest equipament. I també estem en contacte amb Generalitat de Catalunya, que de moment encara no tenim pressupost assignat, però que pensem que sí que hi participaran, perquè és un projecte de país.
7: A dia d'avui, la campanya de micromecenatge pel centre d'emergències ha aconseguit ja més de 2.000 euros i s'espera que durant les properes setmanes es pugui arribar als 90.000 que s'ha marcat la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf per fer que el projecte sigui una realitat.
0: La consulta sobre el nom del departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'opció continuista, tot i el marge reduït respecte a les alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut 18.025 vots, el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sumat 16.092 vots, un 42,15. En canvi, Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició, amb només 4.061 vots, el 10,64%. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens.
9: Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de la Catalunya del Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79%, ha votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. L'organització també ha qüestionat les condicions de la consulta. Considera que el període de votació entre el 22 de juny i el 15 d'agost ha coincidit amb l'estiu i que no hi ha hagut prou debat públic sobre els motius i les conseqüències d'un possible canvi. Per a l'entitat, el resultat reflecteix només la voluntat dels participants i no la identitat de tot el territori.
0: I, d'altra banda, l'Ajuntament de Torelló ha decretat avui dia de dol oficial per la mort violenta d'un veí del municipi d'Osona.
9: El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat ahir en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vina ja onegen a mig pal. El 9FM, Caral Àries.
10: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'ahir divendres a mig pal i avui el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. En el comunicat fet públic per l'Ajuntament torellonenc, trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per esclarir els fets, amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. No va poder sobreviure a la violenta agressió que va patir la matinada del 10 d'agost a casa seva i va acabar perdent la vida a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat després de rebre una primera atenció mèdica a l'Hospital de Vic. L'11 i el 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, de simulació de delicte i lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
0: I el projecte Thalassa ha digitalitzat en 3D el Constantinisme, un vaixell francès enfonsat a tocar de l'illa Mateua.
2: Forma part d'un conjunt de prospeccions a la costa catalana en busca de difondre i preservar el patrimoni enfonsat, un element conegut com a derilecto.
11: El Constantin era un vaixell mercant que es va enfonsar davant la costa de l'Escala a causa d'un temporal l'any 1963, mentre era remolcat en direcció al port d'Alger pel seu desballestament. És un dels objectius del projecte Thalassa, que està creant models 3D d'un conjunt de derelictes enfonsats a la costa catalana.
12: Clar, res que neix això, nosaltres, a part de donar-li el valor de lo que queda d'aquest derelicte, doncs també és, immortalitzem una miqueta el moment en què els trobem ara mateix. Tant de bo això ho haguéssim fet fa 10 anys, perquè haguéssim vist l'evolució, la degradació d'aquest derelicte i haguéssim tingut també una prova del seu estat fa uns anys. Però bé, no podem tirar enrere, però ja tenim ara aquest model que si més endavant doncs es pogués fer alguna tasca de conservació o d'extracció d'aquestes peces per musealitzar o per poder-ho ensenyar al públic, doncs ja les tenim.
11: El projecte busca difondre i preservar el patrimoni que ha quedat dipositat al fons marí. Es treballa amb derelictes enfonsats des de l'any 1900 en endavant. Restes anteriors es treballen des del Centre d'Activitats Subaquàtiques del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
12: O material de divulgació per les escoles o per als museus, material científic per estudis de degradació o de patrimoni subaquàtic i també el poder fer models per crear briefing, models per poder explicar als bussejadors recreatius de com ha de ser la immersió i quins punts es poden veure per donar-li un valor afegit en aquest derelicte i també punts de perillositat que s'hagin d'evitar per millorar la seguretat del bussejador.
11: El projecte abasta tota la costa catalana, limitat especialment per la profunditat on han quedat les restes. El projecte Thalassa va néixer fa més d'un any. Va ser una iniciativa d'un grup de submarinistes amb aptituds tècniques o informàtiques interessats en el patrimoni enfonsat, que es van emmirallar en projectes semblants que existeixen a Alemanya o Canadà. Les dades recollides es posen a disposició de tothom de manera lliure i gratuïta.
0: I d'altra banda, ara us expliquem que el sol radiant ha omplert aquest darrer cap de setmana d'agost les platges catalanes i ha donat una última empremta als negocis de costa abans del final de la temporada. A la platja del Callao de Mataró, guinguetes i restaurants treballen a ple rendiment. Al racó d'en Margarit, els plats de braves, calamars, amanides i arrosos es succeeixen a les taules, mentre que els clients busquen àpats lleugers per tornar ràpidament a la platja.
2: Per al responsable de l'establiment, Marcel Margarit, és pràcticament l'última suada d'un estiu que qualifica de típic. La calor extrema va avançar a l'inici de la temporada, però també va frenar el consum durant les setmanes més caloroses, quan molts clients evitaven sortir a menjar fora. Amb el temps, però, el sector i els clients s'han adaptat. Les terrasses han recuperat l'activitat i les reserves han augmentat, tot i que el tiquet mitjà ha estat inferior al d'altres anys. Ara els negocis afronten les últimes jornades de la temporada econòmica amb optimisme. La tornada a l'escola i la feina reduirà progressivament l'afluència, mentre que queda pendent un problema habitual, que és la manca de personal. La dificultat per trobar treballadors i conciliar la vida laboral i familiar continua sent un dels principals reptes del sector.
0: I obrim ara aquest bloc per parlar de les afectacions i dels successos que estan ocorrent durant el dia d'avui, durant aquest cap de setmana. I és que des d'aquest matí la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. La intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però permetrà reprendre la normalitat del servei.
2: Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i s'han centrat principalment en la renovació de les vies. Els treballs també han permès instal·lar una base de formigó més estable amb l'objectiu de millorar les condicions de la infraestructura i garantir-ne un funcionament més adequat. La intervenció també ha inclòs la modernització de les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, un dels espais vinculats al manteniment i funcionament de la línia. La recuperació del servei en aquest tram no és l'única millora prevista al metro de Barcelona durant aquests dies. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que està necessari durant les obres.
0: I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'ELA 9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades, amb 15 habitatges i un local, puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els veïns de les tres finques restants, amb 18 habitatges i 7 comerços, no ho podran fer fins a principis de l'any vinent.
2: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i després de detectar-se moviments a terra que van generar una cavitat d'uns 8 metres de llargada i 4 de fondària. Des d'aleshores, els treballs de consolidació del terreny s'han mantingut les 24 hores del dia. Segons el govern, la situació es manté estable i els edificis continuen sota control. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat, explica els dos escenaris.
13: Tenim dos escenaris, un d'unes 6 setmanes aproximadament per la finca Teodora a la Madrid 5, on pensem que 6 setmanes més o menys mitjans d'octubre podrà retornar aquests veïns, són 15 vivendes i un local comercial. En canvi, els locals i vivendes de Teodora a la Madrid 3, Rubinstein 2 i Rubinstein 4, aquests el retorn ja parlem d'un període bastant més llarg, s'ha de fer totes les feines de consolidació del terreny, que això és una cosa que no depèn estrictament dels recursos que posem, és la quantitat de material que el terreny accepta. Això ens portarà, estimem en aquest moment, cap a començaments de l'any vinent, i serà quan podrem començar a parlar del retorn d'aquestes tres finques que hem dit, que repeteixo, són 18 habitatges dels 87 que inicialment van quedar evacuats el dia de l'incident, més 7 locals comercials que no hauran pogut retornar.
2: El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota els immobles. La màquina haurà de desplaçar uns 20 metres abans de reprendre els treballs.
0: Són les 2:21, moment per conèixer què passa amb el pas de les notícies de proximitat. Organitzacions socials i sindicals preparen un comboi internacional de solidaritat amb Ucraïna que sortirà de Barcelona al novembre.
2: La iniciativa està impulsada per la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna, amb un doble objectiu: portar a Ucraïna ajut humanitari i mostrar el suport ciutadà al poble ucraïnès a les portes del cinquè hivern en guerra. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
14: El comboi que sortirà de Barcelona recorrerà la ruta sud i confluirà a Polònia amb els combois que també sortiran des de Londres i Oslo. Preveuen portar generadors per fer front als constants talls d'electricitat, també medicaments i tot tipus de material necessari que sigui difícil de trobar a Ucraïna. Durant el recorregut és previst que el comboi faci parades i actes públics en diferents ciutats. Alfons Bec és membre de la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna.
15: L'objectiu dins d'aquesta ruta és fer com una flotilla però terrestre, i a cada ciutat, per les principals per les que passi, organitzar actes de solidaritat amb Ucraïna. Per exemple, a la ruta sud, pues, la idea és fer alguns actes a Perpinyà i a Lió.
14: Amb la represa del curs polític, l'organització del comboi internacional preveu buscar també el suport dels ajuntaments catalans amb la presentació de mocions. La col·laboració amb el comboi internacional de solidaritat amb Ucraïna es canalitza mitjançant la seva pàgina web.
0: I ens movem ara fins a Tarragona, perquè les asseguradores d'aquesta ciutat estan desbordades per les reclamacions dels afectats pel temporal de vent, pluja i pedra de dilluns passat.
2: Les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses, a falta d'una avaluació global. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
16: La calamarsa i el vent s'han convertit en els últims 30 anys en una font d'afectacions habitual. Les companyies han hagut d'adaptar les assegurances, com explica l'analista i director de subscripció d'MGC Tarragona, Joan Sancho, a Tarragona Ràdio. Indica que, per exemple, han abaixat el llindar del vent fins als 80 km per hora.
17: Hem hagut de baixar els límits a 80 km per hora perquè a Tarragona ciutat 80 km fa mal, a llocs on no fa vent, Barcelona, 80 km fa mal.
16: La pedra que va caure dilluns ha fet que negocis com el restaurant de Pedro Cardosa al polígon Francolí hagin hagut de tancar. No sap quan podrà obrir mentre segueix pendent de peritatges i de les assegurances.
18: Es un desastre, pero ya no solo me conlleva a mí como restaurante, sino que los demás compañeros del polígono han sufrido. Estamos valorándolo. Y es que ha hecho daño.
16: Els veïns de les urbanitzacions de Llevant tramiten la declaració de zona afectada pel temporal.
0: I ara sí, moment d'obrir plana cultural. Els veïns de la Pobla de Cérvoles a les Garrigues ja estan gravant el segon capítol de la seva particular sèrie anomenada Les Jonqueres.
2: Ho fan tots ells, la producció, el guió, l'escenografia, perquè no deixa de ser una excusa per trobar-se i passar una bona estona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
19: Veïns sobretot de la Pobla de Cérvoles, però també del Vilosell, ja treballen en la segona entrega de la seva pròpia sèrie, Les Jonqueres. Tot va començar amb la idea de fer alguna cosa i ara no és que tinguin el segon capítol en marxa, anomenat, per cert, un romanç molt romancer. És que fins i tot ja tenen el tercer escrit. A més, que tots plegats ja han guanyat el seu particular Òscar amb totes les rialles que fan mentre es graven. En parlen els seus protagonistes.
20: Bueno, va sorgir això durant la pandèmia. L'avorriment ens va portar a fer aquesta sitcom, i llavors doncs es vam inspirar una mica amb les Tresines. Però ara ja hem fet el primer capítol, que era més inspiració de Tresines, i ja volem que siguin les Jonqueres.
21: Vull dir que participa molta gent d'aquí, principalment, però també està obert a aquesta participació més coral i més col·lectiva, no? Que també és una de les idees de les Jonqueres, no? Aglutinar aquesta sensació coral i col·lectiva de la gent del poble i d'extrapoble.
22: Són coses que, bueno, que són iniciatives que en pobles petits, sobretot, doncs et fan, no sé, et fan sentir més viu, et fan sentir que participes en coses i no sé, i després la gent, encara que no participi actual, també venir-te a veure, els hi fa gràcia perquè ens coneixem tots.
19: L'estrena serà el pròxim estiu, just per la festa major del poble.
0: I parlem ara d'esports, parlem de futbol. El Barça ja prepara el partit dilluns contra el Rayo Vallecano.
2: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de nit al Camp Nou contra el Rayo.
0: Mentrestant, Julián Álvarez, el davanter de l'Atleti de Madrid, que vol fitxar el Barça, ha quedat fora de la llista de convocats per Simeone al partit d'aquesta nit contra el Sevilla.
2: El Barça ja coneix el calendari de la fase de Lliga de Champions.
0: I d'altra banda, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Real Societat a Anoeta.
23: La xarxa de comunicació local.
24: Una cigarreta.
25: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Ja són 2:45.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte al Carràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.
2: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada i ho fem parlant dels agents rurals, que han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
2: Ho és específicament a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits en les comarques de l'Anoia, el Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el nivell pla Alfa 3, que recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
0: I parlem ara d'afectacions, perquè des d'aquest matí es reprèn el servei de la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet.
2: També l'estat dilluns, l'estació de Verdaguer recuperarà la seva normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre línia 4 i 5.
0: I és moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
3: Bon dia, una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos el cobrellit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus en molts casos cap al prelitoral barceloní, l'interior de Girona o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un palet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: I en esports, en futbol, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Reial Societat a Anoeta.
2: El club blanquiblau ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza. En la prèvia del partit, el tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
0: En bàsquet, la penya debuta avui en pretemporada a Gijón i ho fa contra l'Obradoiro gallec.
2: El partit començarà a les 9 del vespre. El Joventut podrà comptar amb Diego Niebla després d'haver estat treballant amb la selecció espanyola. De la seva banda, el Fiat Girona jugarà a les 8 contra el Cheshire Phoenix a Platja d'Aro.
0: I l'Espart Girona s'ha endut aquest divendres el torneig de Platja d'Aro en vèncer al Manresa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte al Carràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica, eòlica, fotovoltaica, Pla Ter, tot i deixar clar que el govern manté la voluntat de tirar-lo endavant.
2: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen la implantació d'aquest nou projecte.
4: Per això, aquest pla sectorial territorial d'energies renovables, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Una vegada la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura, i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on ho fem.
2: El president ha posat el parc del Carràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. També la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc en 100 megawatts més, que sumarien els 300 megawatts que ja estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el suport dels diferents alcaldes del municipi en els darrers anys.
5: els últims alcaldes d'aquest municipi, a més de signes polítics diferents, han donat suport al projecte. Han entès, com deia l'alcalde, com explicava molt bé l'alcalde, que aquest és un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, tot i que a vegades la implantació de renovables en genera neguits en el territori, val la pena entendre aquesta entesa, subratllar-la i veure que aquest camí també ens ajuda a preservar precisament aquests paisatges davant l'impacte del canvi climàtic.
2: La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones. Convocades per diverses plataformes, han denunciat l'impacte dels projectes renovables i han afirmat que no és transició, és especulació.
0: I, d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana per Catalunya, Elisenda Alemany, ha defensat aquest dissabte la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però ha reclamat que es faci respectant la sobirania territorial. Les declaracions arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la voluntat del govern de tirar endavant el pla territorial sectorial per la implantació de les energies renovables, com bé dèiem.
2: Des de les festes de Sants de Barcelona, Alemany ha confiat que les esmenes presentades pels ajuntaments al pla arribin a bon port. La dirigent republicana ha recordat que Esquerra Republicana ja va aconseguir retirar l'anterior proposta del govern perquè considerava que s'havia elaborat sense prou diàleg ni consens amb el territori. Alemany ha admès que durant els anys en què Esquerra Republicana va governar la Generalitat, segurament mai s'havia fet prou en matèria de renovables, tot i reivindicar els projectes impulsats aleshores.
6: És evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps, i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port perquè tots puguem avançar en aquest objectiu de país, que és també un país que avança en la sobirania pel que fa a l'energia, la sobirania energètica.
2: La dirigent també ha situat altres qüestions entre les prioritats del partit per al nou curs polític, com és el cas de Rodalies, l'educació, les dificultats econòmiques de les famílies i el finançament circular de Catalunya.
0: La consulta sobre el nom del Departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'oposició continuista, tot i el marge reduït respecte de les alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut 18.025 vots, el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sumat 16.092 vots, un 42,15%. Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició amb 4.061 vots, el 10,64%. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens.
2: Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de la Catalunya Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79%, ha votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. L'organització també ha qüestionat les condicions de la consulta. Considera que el període de votació entre el 22 de juny i el 15 d'agost ha coincidit amb l'estiu i que no hi ha hagut prou debat públic sobre els motius i les conseqüències d'un possible canvi.
0: I ens movem ara fins a Torelló, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ha decretat avui dia de dol oficial per la mort violenta d'un veí del municipi d'Osona.
2: El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat ahir en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vídola ja unegen a mig pal el nou FM cara a l'Àries.
7: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'ahir divendres a mig pal i avui el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. En el comunicat fet públic per l'Ajuntament torellonenc, trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per esclarir els fets, amb tot el pes de la justícia. És la resposta resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. No va poder sobreviure a la violenta agressió que va patir la matinada del 10 d'agost a casa seva i va acabar perdent la vida a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat després de rebre una primera atenció mèdica a l'Hospital de Vic. L'11 i el 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, de simulació de delicte i lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
0: I el sol radiant. Canviem ara de tema perquè, com dèiem, el sol radiant ha omplert aquest darrer cap de setmana d'agost les platges catalanes i ha donat una última empenta als negocis de costa abans del final de la temporada. A la platja del Callao de Mataró, guinguetes i restaurants treballen a ple rendiment.
2: Per al responsable de l'establiment, Marcel Margarit, és pràcticament l'última suada d'un estiu que qualifica de típic. La calor extrema va avançar l'inici de la temporada, però també va frenar el consum durant les setmanes més caloroses que molts clients evitaven sortir a menjar fora. Amb el temps, però, i el sector i els clients s'han adaptat. Les terrasses han recuperat l'activitat i les reserves han augmentat, tot i que el tiquet mitjà ha estat inferior al d'altres anys. Ara els negocis afronten les últimes jornades de la temporada econòmica amb optimisme. La tornada a l'escola i la feina reduiran progressivament l'afluència, mentre que queda perdent un problema habitual, que és la manca de personal. La dificultat per trobar treballadors i conciliar la vida laboral i familiar continua sent un dels principals reptes del sector.
0: Parlem ara d'afectacions, perquè des d'aquest mateix matí de dissabte la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. La intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però permetrà reprendre la normalitat del servei.
2: Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i s'han centrat principalment en la renovació de les vies. Els treballs han permès instal·lar una base de formigó més estable amb l'objectiu de millorar les condicions de la infraestructura i garantir-ne un funcionament més adequat. La intervenció també ha inclòs la modernització de les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, un dels espais vinculats al manteniment i funcionament de la línia. La recuperació del servei en aquest tram no és l'única millora prevista al metro de Barcelona aquests dies. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5.
0: I canviem de tema. Els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'ELA 9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades amb 15 habitatges i un local puguin tornar a casa a mitjans octubre. En canvi, els veïns de les finques restants amb 18 habitatges i 7 comerços no ho podran fer fins a principis de l'any vinent.
2: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol després de detectar-se moviments de terra que van generar una cavitat d'uns 8 metres de llargada i 4 de fondària. Des d'aleshores, els treballs de consolidació del terreny s'han mantingut les 24 hores del dia. Segons el govern, la situació es manté estable i els edificis continuen sota control.
0: El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota dels immobles. La màquina haurà de desplaçar-se uns 20 metres abans de reprendre els treballs.
2: Aquesta situació també afectarà el calendari de l'ELA9. Territori admet que la finalització del túnel s'endarrirà diversos mesos. Encara queda aproximadament un quilòmetre de perforació dels prop de 30 quilòmetres previstos.
0: I en plana una mica més internacional, però un dels temes de la setmana, la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és d'almenys 626 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 2.426 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme del Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols, tot i que per ara es desconeixen més detalls.
2: Elma Millán, presidenta de la ONG Edfond, explica com la catàstrofe està afectant ja el país.
8: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va a retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
2: Per la seva banda, Camí Xerpa explica com va viure en primera persona.
9: Entonces, el glacier entró dentro del lago y desde el lago desrompió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
2: Fons del Ministeri d'Exteriors mantenen parada la xifra de 3 espanyols desapareguts i expliquen que ambaixades i consulats a la zona estan seguint atentament la situació i fent les gestions amb les autoritats locals. D'acord amb les informacions del Lampal, del total desapareguts 420 serien turistes.
0: I obrim plana de cròniques quan falten 15 minuts per arribar a les 3 del vespre. Fa 2 anys es va tancar la unitat de documentació de la Policia Nacional a Sant Cugat, al carrer del Vallès, on s'expedien els documents del DNI i passaport.
2: Des d'aleshores, els santcugatencs que s'han hagut de fer algun tràmit amb aquests documents s'han hagut de desplaçar a oficines com les de Cerdanyola, Terrassa, Rubí o Ripollet, que són ara mateix les més pròximes. Després de tot aquest temps, la situació d'avui continua igual. No hi ha una oficina prevista i ni operativa a Sant Cugat. Cugat Mèdia, Sílvia González.
10: El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals i Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, ha lamentat que des de l'estat espanyol no han fet cap esforç per tornar, malgrat que des de l'Ajuntament han intentat ajudar-los a buscar un local. L'escoltem.
11: El servei que no és de l'Ajuntament, al fi, l'Ajuntament tingui més obligacions que el propi estat. Si el que pretén l'estat és que aquest local sigui gratis, que és el que busquen, doncs, home, nosaltres ja tenim prou obligacions on ens falten recursos per poder donar serveis que sí que són de la nostra competència, com per haver d'estar regalant locals a l'Estat.
10: Puigneró ha afegit que en última instància s'han proposat que s'accelerin les obres dels futurs jutjats i que en el marc d'aquesta construcció, que depèn de la Generalitat, s'hi planifiqui una oficina d'expedició de DNIs i passaports. Ara per ara, però, no hi ha un calendari clar per la construcció d'aquest edifici.
0: I de Sant Cugat a Sant Feliu de Guíxols, on la campanya de donació de sang i plasma ja està en marxa per recuperar les reserves que baixen durant la temporada d'estiu.
2: El municipi del Baix Empordà acull des de divendres aquesta iniciativa del Banc de Sang i Teixits, que es mantindrà activa fins demà diumenge. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
12: La donació de sang i plasma ja centra l'activitat aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols. Els jardins Juli Garreta acullen des de divendres aquesta campanya, que avui dissabte continua amb donacions al matí i a la tarda i es tancarà demà al migdia. Sota el lema "Aquest estiu som fans de donar-ho tot", el Banc de Sang i Teixits recorda que durant els mesos d'estiu les reserves baixen i que calen més de 40.000 donacions entre juliol i agost. Nosaltres hem tingut l'oportunitat de parlar amb 2 donants a Sant Feliu de Guíxols.
13: Heu donat sang aquí perquè precisament estic aquí el cap de setmana, que la meva germana té un apartament aquí. Normalment jo dono Vic, que sóc de Vic, i porto... solo donar 3 cops l'any, més o menys. Aquest any en porto 2, ara.
14: Jo és el primer cop, vinc de Palafrugell, i bueno, ens vam decidir amb la meva dona i jo doncs, fer-ho per primera vegada ara aquí a Sant Feliu.
12: A Sant Feliu també es pot donar plasma i es fa una crida a la ciutadania perquè tothom s'hi sumi.

0: La Fúmiga ha fet petita a la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit en el seu últim concert amb entrada lliure abans d'acomiadar-se dels escenaris. La banda valenciana ha actuat a un quart de dues de la matinada davant d'un públic multitudinari que ha corejat els seus temes des del primer moment. El concert ha començat amb Finals, una de les cançons de comiat del grup, i ha repassat bona part del seu repertori.
1: Dues hores abans, Buhos ha omplert el mateix espai per celebrar els 20 anys de trajectòria, mentre que Pastora ha fet el mateix a la plaça de Catalunya amb motiu dels seus 25 anys. A la plaça de la Palmera, a l'Osa, ha obert la nit amb cançons d'arrel tradicional. La Fúmiga afronta ara els seus últims concerts de la gira de comiat, amb dues actuacions a València i dues a Barcelona amb les entrades exaurides. El públic de Figueres ha viscut el concert amb bengales, estelades, balls i càntics fins ben entrada la matinada. La promoció de l'acústica continua aquest dissabte amb Sopa de Cabra, 30 Ufam i Dan Peralbo i el Combot. El gran reclam serà la Ludwig Bank, que actuarà a un quart de dues a la Rambla. S'anirà molt millor, oblidarem
0: el dolor i s'obriran altres portes. I també us expliquem, encara en plana cultural, que els veïns de la Pobla de Cérvoles a les Garrigues ja estan gravant el segon capítol de la seva particular sèrie anomenada Les Jonqueres.
1: Ho fan tot ells, la producció, el guió, l'escenografia i per què no deixa de ser una excusa per trobar-se i passar una bona estona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: Veïns, sobretot de la Pobla de Cérvoles, però també del Vilosell, ja treballen en la segona entrega de la seva pròpia sèrie, Les Jonqueres. Tot va començar amb la idea de fer alguna cosa i ara no és que tinguin el segon capítol en marxa, anomenat, per cert, un romanç molt romancer. És que fins i tot ja tenen el tercer escrit. A més, que tots plegats ja han guanyat el seu particular Òscar amb totes les rialles que fan mentre es graven. En parlen els seus protagonistes.
3: Bueno, va sorgir això durant la pandèmia. L'avorriment ens va portar a fer aquesta sitcom. I llavors doncs, ens vam inspirar una mica amb les Tresines. Però ara ja hem fet el primer capítol, que era més inspiració de Tresines, i ja volem que siguin les Jonqueres.
4: Vull dir que participa molta gent d'aquí, principalment, però també està obert a aquesta participació més coral i més col·lectiva, no? Que també és una de les idees de les Jonqueres, no? Aglutinar aquesta sensació coral i col·lectiva de la gent del poble i d'extrapoble.
5: Són coses bueno, que són iniciatives que en pobles petits, sobretot, doncs et fan, no sé, et fan sentir més viu, et fan sentir que participes en coses i no sé, després la gent, encara que no participi actual, també venir-te a veure els hi fa gràcia perquè ens coneixem tots.
2: L'estrena serà el pròxim estiu just per la festa major del poble.
6: Notícies en xarxa. Esports.
0: En futbol, el Barça ja coneix el calendari de la fase de Lliga de Champions. S'estrenarà a casa contra el Feyenoord el 9 de setembre i acabarà el 27 de gener també com a local contra el Como. Mentrestant, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda

0: jugador que tiene un nivel diferencial.
1: Manolo González s'ha mostrat satisfet amb la plantilla de la qual disposa.
0: Content, sapiguem que era un mercat molt complicat, que el marge salarial del club tampoc era molt ampli, llavors ja et dic, estic molt content i penso que s'ha fet una molt bona feina de mercat.
1: A la Lliga F aquest cap de setmana comença la competició. Avui dissabte l'Espanyol juga al camp de l'Eibar a les 7 de la tarda. I diumenge el Barça rep el Tenerife i el Badalona Women disputarà el seu primer partit de la temporada contra l'Atlètic Club Alezama. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
2: El Badalona Women jugarà diumenge el seu primer partit oficial de la temporada 2026-2027. S'estrenarà a la Lliga F amb un rival que sempre és complicat, l'Atlètic Club. El partit es jugarà a l'Ezama a les 12 del migdia. La temporada passada, l'equip de Marc Ballester va aconseguir treure un punt de Bilbao. El conjunt badaloní va estar molt ordenat, tant en defensa com en atac, i va poder aguantar el ritme de les Lleones a la segona part. Al duel a casa, però, el Badalona Women va perdre per 0-1. Azcona va marcar el minut 35 després d'un mal reforç de la defensa badalonina. El tècnic de l'Ona ha valorat el rival d'aquest primer partit.
3: Bueno, un rival difícil, un rival diferent. És una escola doncs, que sempre prioritza la gent de casa, que porta molts en juntes la majoria d'elles. Un equip amb una intenció molt clara de joc i sí que és cert que el fet de que l'entrenador sigui nou crec que a nosaltres ens beneficia perquè no ha tingut encara el suficient temps segurament per treballar amb les seves idees i esperem aprofitar-ho.
2: El Badalona Women arriba a l'inici de la competició després de fer una molt bona pretemporada. L'últim partit que va jugar contra el Barça B el va guanyar per 0-4 i totes les dianes van estar marcades per nous reforços. Els 8 nous fitxatges han donat un salt de qualitat a la plantilla, cosa que permetrà millorar o superar els resultats que l'equip badaloní va aconseguir el passat curs. L'Atlètic Club arriba al duel amb nou entrenador per aquesta temporada, Víctor Martín, i amb la recent lesió de la defensa, Ane Elexupuro.
4: A segona, el Centre d'Esports Sabadell juga aquest dissabte el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Adri Rollo.
5: 11 anys després, torna el públic a la nova Creu Alta per veure un partit de futbol professional. És cert que la temporada de la pandèmia també va militar el Sabadell a la segona divisió, però en aquell cas a porta tancada, sense que l'afició pogués anar a l'estadi. Per tant, partit especial, el d'avui, també per les obres que s'estrenaran a l'estadi Creu Altenc per adaptar-se a aquesta categoria de plata al futbol espanyol i, a més, amb un rival de luxe, un Almeria que va fregar l'ascens a primera divisió l'any passat i que enguany ho tornarà a intentar amb el català García Pimienta al capdavant. Em marca bastant l'exentrenador l'any passat del Sabadell B com a segon de Pimi i amb una senyora plantilla entre els quals no hi serà Sergio Arribas, sempre perillós en parcel·la ofensiva i que es perd per un problema al turmell aquesta cita contra un Sabadell que per contra recupera a Pipa, que es va perdre els dos primers partits, no s'ha estrenat encara en Lliga també per unes molèsties. A partir de les 5 de la tarda, aquest partit s'espera una grandíssima entrada a una nova Creu Alta que enguany farà molta patxoca amb quasi 10.000 socis ja a l'entitat rècord històric.
4: I en bàsquet, la penya debuta avui en pretemporada i ho fa Gijón contra l'Obradoiro Gallec.
1: El partit començarà a les 9 del vespre i el Joventut podrà comptar amb Diego Niebla després d'haver estat treballant ja amb la selecció espanyola. De la seva banda, el Fiat Girona jugarà a les 8 contra el Cesaire Phoenix a Platja d'Aro.
4: Més bàsquet, l'Espar Uni i Girona s'han dut aquest divendres el torneig Platja d'Aro en vèncer el Manresa, un rival de Lliga Femenina 2, per 102-41. El partit es va poder seguir en directe a la xarxa Més.
1: Al final del maig, el tècnic gironí Roberto Íñiguez es mostrava satisfet per l'actitud demostrada per a les seves jugadores. I pel que fa al futbol sala, aquest dissabte es juga la final de la Copa Catalunya a Santa Coloma de Gramenet entre el CatGas i el Barça. El CatGas Santa Coloma guanya 1-7 a l'Esportiu Rubí en la primera semifinal i el Barça va superar el Sala 5 Martorell per 1-8 en l'altra semi. Els entrenadors del Santa Coloma, Jorge Vargas, i el del Barça, Javi Rodríguez, analitzaven els seus respectius rivals. I la final femenina enfrontarà el Rubí i les Corts UAB a partir de les 4.
4: El CTT Olot i el CTT Borges han perdut en la seva estrena a la Lliga de Campions masculina de tenis taula. Per contra, la Champions femenina, el Miró Ganxes de Reus, ha començat la competició amb un triomf. Fins aquí les notícies en xarxa.
6: La xarxa de comunicació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica i eòlica i fotovoltaica al Pla Ter, tot i que ha deixat clar que el govern manté la voluntat de tirar-lo endavant. Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública i assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen l'implantació dels nous projectes. La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones, convocades per diverses plataformes, ha denunciat l'impacte dels projectes renovables i ha afirmat que no són transició, és especulació. El debat, per tant, entre el desplegament energètic i el territori i el consens continua obert. La consulta sobre el nom del Departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'opció continuista, tot i el marge reduït respecte a les altres alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sigut un 42,15%. Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició amb només el 10,64% dels vots. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens. Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de Catalunya del Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79, han votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. I pel que fa a les incidències, des d'aquest matí, la línia 1 de metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de la Florida i la plaça de Sants després de les obres de millora que s'han dut a terme. L'intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però ara reprendre la normalitat del servei. Dilluns, l'estació del Verdaguer també recuperarà normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer un recorregut alternatiu que ha estat necessari durant les obres. També els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet hauran d'esperar unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. L'esvoranc es va produir el 7 de juliol després de detectar moviments de terra, va generar una cavitat de 8 metres. El retard per arribar a tornar a casa està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora que està aturada entre els immobles. Aquesta situació també afectarà el calendari de l'L9. Territori admet que la finalització del túnel s'ha endarrerit diversos mesos. Encara queda aproximadament un quilòmetre de perforació de prop de 30 quilòmetres previstos. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Són les 6 i us parla Lídia Porta. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit aquest dissabte el discurs simplista i populista contra els impostos i ha defensat l'inversió en sanitat des del nou cap del Manà al Segrià. En una visita al centre, ha carregat contra aquells que diuen que paguen masses impostos i ha defensat que aquests, precisament, permeten la creació de nous centres com el del Manà o reformar els existents. Illa ha reivindicat també l'acció de govern en sanitat amb una inversió important amb obres en 57 centres d'atenció primària, 26 de nous i 31 en què s'estan fent millores substancials. El president ha apel·lat també a la valentia per reformar el sistema perquè continuï sent excel·lent. I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades, amb 15 habitatges i un local, puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els de tres finques restants, amb 18 habitatges i 7 comerços, no ho podran fer fins a principis de l'any 2027. El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar el terreny i retirar la tuneladora que continua aturada sota els immobles. Aquesta situació també afectarà el calendari de l'L9, ja que des de territori admeten que la finalització del túnel s'endarrerirà diversos mesos. També la línia 1 de metro de Barcelona ha recuperat avui el servei entre les estacions de la Florida i la plaça de Sants després de les obres de millora que s'han fet. Dilluns l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que ha estat necessari. També, la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és almenys de 626 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 2.426 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme de Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols i que per ara es mantenen i desconeixen més detalls. Fons del Ministeri d'Exteriors mantenen per ara la xifra de tres espanyols desapareguts i explica que les ambaixades estan seguint atentament la situació. I en cultura, l'èxit de Spider-Man Brand New Day no s'ha quedat a les sales de cinema. Gairebé un mes després de la seva estrena, el film protagonitzat per Tom Holland ja és la pel·lícula més vista de l'any als cinemes catalans. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Un accident de trànsit entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol obliga a tallar l'autopista en sentit Barcelona. Els bombers, que han rebut l'avís a les 5 i 5 minuts, han enviat al punt de l'accident 7 dotacions. Els efectius de bombers han pogut extreure dues persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles accidentats, tot i que per ara no hi ha informació sobre el seu estat. Arran d'aquest sinistre, l'AP7 està tallada al Paliol per enllaçar amb la B23 i hi ha retencions des de Sant Cugat. En plana més internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda del govern espanyol per fer front a la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha indicat aquest dissabte el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, a través d'un missatge a les xarxes socials en què s'ha defensat la prioritat que continua sent el retorn ràpid de tots els que estan il·legalment a Ceuta. Segons Brunner, la comissió es troba implicada a tots els nivells per garantir la seguretat de les fronteres exteriors de la Unió Europea. I per fer-ho, aquesta ajuda implicaria a Frontex, l'Europol, l'Agència d'Asil de la Unió Europea. També en aquests moments s'està celebrant la Diada de Vigílies de la Festa Major de Vilafranca amb els castellers de Vilafranca i els xicots de Vilafranca. Per saber com estan anant, connectem amb Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
2: Vilafranca del Penedès està vivint una bona diada de vigílies aquest 29 d'agost amb les colles locals, els castellers de Vilafranca i la colla dels xicots de Vilafranca. Uns castellers de Vilafranca que han iniciat la primera ronda amb un 4 de 9 en folre molt lleuger, pensant en el 4 de 10 per demà en la diada de Sant Fèlix. El mateix han fet també en segona ronda, amb un 3 de 9 en folre, també descarregat de cara a un possible 3 de 10. Per la seva part, els xicots de Vilafranca de moment han complert els seus objectius, han descarregat en primera ronda el 4 de 8 i en segona ronda la torre de 7. Falta saber si finalment podran descarregar el 3 de 8, que veurem d'aquí uns instants.
1: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, des del nou cap d'Almenar al Segrià, ha criticat aquest dissabte el discurs simplista i populista contra els impostos i ha defensat la seva inversió en sanitat. En una visita en aquest centre, Illa ha carregat contra aquells que diuen que es passen masses impostos i ha defensat que aquests permeten creació de nous centres com el d'Almenar o reformar-ne d'allà existents. També els agents rurals han informat aquest dissabte del perill d'incendi. Ho és especialment alt a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre repartits en comarques com l'Anoia, el Bages, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Baixa i Urgell. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. Un accident de trànsit entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol continua tallant l'autopista en sentit Barcelona. Els bombers ja han pogut extreure a dues persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles accidentats i actualment es troben sent ateses pel SEM, gràcies a les 7 dotacions que han mobilitzat. A conseqüència d'aquest sinistre, a l'AP7 està tallada el Papiol per enllaçar amb l'AP23 i hi ha retencions d'un quilòmetre des de Sant Cugat del Vallès. El president de la Generalitat, Salvador Illa, des del nou cap del Manel Segrià, ha criticat aquest dissabte el discurs simplista i populista contra els impostos i ha defensat la inversió en sanitat. En una visita al centre, Illa ha carregat contra aquells que diuen que es paguen masses impostos i ha defensat que aquests permeten la creació de nous centres com el del Manà o reformar els existents. Illa ha reivindicat també l'acció de govern en sanitat amb una inversió important, amb obres a 57 centres d'atenció primària, 26 de nous i 31 en què s'estaven fent millores substancials. El president ha apel·lat també a la valentia per reformar el sistema perquè continuï sent excel·lent. I ara busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda.
2: Bona tarda. Dissabte que està sent molt tranquil i, de fet, amb una temperatura continguda després del matí frescal, la tarda ja ens ha portat alguns valors al voltant dels 30-32 graus, sobretot a les comarques prelitorals i del Pla de Lleida, però no s'ha enfilat gaire més aquesta temperatura. Algun núvolet prim i poca cosa més. En vista el diumenge, una situació una altra vegada molt tranquil·la. Al matí alguns núvols a la Costa Daurada, durant la tarda cap al Pirineu, poc destacable, sense tempestes. I la temperatura una altra vegada contrastada. Matí, frescal, però demà a la tarda farà una mica més de calor que avui, sobretot a Lleida, a l'Ebre i a l'interior gironí. N'estem pendents a la xarxa?
1: També la línia 1 de metro de Barcelona ha recuperat avui el servei entre les estacions de Florida i la plaça de Sants després de les obres de millora que s'han dut a terme. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. Així, els usuaris també podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que havia d'estar necessari durant les obres. I en plana més internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda que el govern espanyol ha realitzat per fer front a la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha indicat aquest dissabte el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, a través d'un missatge a les xarxes socials, en què aquest ha defensat que la prioritat continua sent el retorn ràpid de tots aquells que segueixen i l'enviaran a Ceuta. Segons Brunner, la comissió es troba també implicada a tots els nivells per garantir la seguretat de les fronteres exteriors de la Unió Europea. I per fer...

on amb el gra. On amb el gra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. L'accident de trànsit entre els tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol ha deixat 10 ferits, un d'ells en estat crític que ha estat traslladat a l'Hospital per Taulí de Sabadell. La resta, menys greus, han estat traslladats a la Mutua de Terrassa i al Consorci Sanitari de Terrassa. Connecteu amb Pau Pasqual, DTV, per saber la situació. Bona tarda, Pau.
2: Bona tarda. Doncs 3 hores després de l'accident, als carrils que connecten la P7 amb la B23 per accedir a Barcelona continuen completament tallats. Els bombers ja han enviat aquesta tarda 7 dotacions per haver de treure 2 persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles. Ara mateix doncs estan fent tasques de retirada de vehicles en aquests 2 carrils que, recordem, 3 hores després del sinistre continuen tallats. En total, com deies, hi ha 10 persones implicades, els que han sortit pitjor parats, una parella d'edat avançada que sí que tenen ferides de gravetat, tot i que la causa de l'accident encara està pendent de confirmar. El xoc s'ha produït just al punt on els carrils se separen per distribuir el trànsit cap a les diferents sortides i, com deia, els 2 carrils que connecten l'AP7 amb la B23 estan completament tallats des de les 4 de la tarda, però la policia està podent desviar els vehicles cap a l'A2 o els fa continuar per l'AP7. Aquest desviament és precisament el que està evitant un col·lapse més gran a l'AP7, tot i que la circulació cap a Barcelona ara mateix està molt condicionada. De moment, com dèiem, els treballadors estan treballant en la retirada dels vehicles i fins que no acabin no es podrà recuperar aquest accés, aquesta connexió des de l'AP7 cap a la B23.
1: Moltes gràcies, Pau. Doncs bé, seguim en què el govern ha dedicat la seva jornada d'Osa Balaguer en fer diverses visites a municipis i infraestructura de comarques de Lleida. L'acte més destacat ha estat la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al Parc Solar d'Alcarràs, amb motiu de la seva entrada en funcionament i el debat del Pla Territorial Sectorial per la Generació Elèctrica Eòlica i Fotovoltaica, que és el Plater. També la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural del Nepal ja s'ha enfilat fins a les 682 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. I també en esports, avui dissabte comença de nou la Lliga EF de futbol i en aquests moments acaba de començar a rodar la pilota en el partit entre l'Espanyol i l'Eibar. Demà diumenge el Barça rep el Tenerife i el Badalona Women disputarà el seu primer partit de la temporada contra l'Atlètic Lezama. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: To these rappers, I apologize. I know it ain't fair. Only ball I drop. New Year's, Times Square. The world is mine. Sixth sense, I see the seventh sense. Now, baby, let's get started for life.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. El Servei Català de Trànsit ja ha reobert l'AP7 a l'altura del Papiol després de l'accident múltiple entre tres turismes de les 4 de la tarda que ha deixat 9 ferits, un d'ells en estat crític i que ha estat traslladat a l'Hospital Partaulí de Sabadell. L'accident s'ha produït quan un cotxe que fugia de la policia i anava en direcció contrària ha topat contra dos vehicles que anaven en sentit Barcelona. En un dels vehicles, que s'ha trobat de cara amb el cotxe que anava en sentit contrari, hi viatjaven un matrimoni amb dos menors, i a l'altre hi anaven tres adults. En el vehicle que anava en sentit contrari i que fugia de la policia, hi viatjaven dos homes que han quedat detinguts i el tercer ha fugit i està en recerca i captura. Dels dos detinguts, el conductor està acusat de conducte homicida i lesions i en custòdia a l'hospital, mentre que l'altre està acusat de desobediència. En altres trams de l'EP7 també hi ha incidències. Entre Margarida i els Monjos i la Franca, i entre Subirat i Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord, també hi ha lentitud i aturades arran d'un accident. També hi ha intensitat en aquesta autopista a Gelida, en sentit nord, tot i haver-se retirat el cotxe accidentat anteriorment. Totes aquestes incidències es produeixen en un context d'un cap de setmana amb molta mobilitat arran de la finalització de moltes persones de les seves vacances d'estiu. I la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural del Nepal ja s'enfila fins a les 682 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 3.000 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme del Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols dels tres que apareixien com a desapareguts. Tot i això, el Ministeri d'Exteriors ha aclarit que de moment encara hi ha dos espanyols desapareguts i, per tant, la xifra oficial ha passat de 3 a 2. També el govern ha dedicat avui la segona jornada de la trobada a Os de Balaguer, han fet diverses visites a municipis i infraestructures a les comarques de Lleida. L'acte més destacat ha estat la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al Parc Solà d'Alcarràs amb motiu de la seva entrada en funcionament i en ple debat sobre el funcionament territorial per la generació elèctrica i eòlica o fotovoltaica, també anomenat Plater. I en plana també més internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda del govern espanyol per fer front a la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. I en cultura, la banda barcelonina de punk Beni Dolores, el rock alternatiu de Matadepera d'Orella 2 i la formació indie rock osonenca Pla Moguda són els tres finalistes de la 26a edició del concurs Sona Nou. Per segon any consecutiu, la final en directe es celebrarà el dimecres 23 de setembre a la plaça de Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa.

tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Detinguts dos dels tres causants de l'accident múltiple entre tres turismes a la Passet, a l'altura del Papiol d'aquesta tarda, que ha obligat a tallar l'autopista durant més de 3 hores i que ha deixat 9 ferits, un d'ells han estat crítics. L'accident s'ha produït quan un cotxe, que fugia de la policia després d'un robatori en falsa a l'aldea, ha entrat a la P7 en direcció contrària i ha topat contra dos vehicles que circulaven correctament en direcció a Barcelona. Dels tres integrants del vehicle, el conductor

0: està acusat de conducció temerària amb agreujants, lesions i robatori amb força i està en custòdia a l'hospital, i el segon està acusat de desobediència i robatori amb força, mentre que el tercer ha fugit i està en recerca i captura. I en plana internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda del govern espanyol per fer front a la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha indicat aquest dissabte el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, a través d'un missatge a les xarxes socials, en què ha defensat que la prioritat continua sent el retorn ràpid de tots aquells que segueixen il·legalment a Ceuta. Segons Brunner, la comissió es troba implicada a tots els nivells per garantir la seguretat de les fronteres exteriors de la Unió Europea, i per fer-ho aquesta ajuda implicaria a Frontex, l'aeroport i l'Agència d'Asil de la Unió Europea. I amb la mirada posada en el talent jove i la creació audiovisual, el Petrofest es prepara per tornar a convertir Premià de Mar en un punt de trobada per a nous creadors de tot Catalunya. Prema Mèdia, Manuel Ferrer.
1: El Petrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat de Premià de Mar amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival està obert a creadors i creadores de tot Catalunya menors de 35 anys i comptarà amb dues seccions, ficció i documental. En ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts, mentre que els documentals poden tenir una durada màxima de 30 minuts. Durant el festival, el públic podrà descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb els autors i autores i assistir a una gala final amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi ja poden consultar les bases i formalitzar la inscripció. Tota la informació es pot trobar a les xarxes socials del Petrofest.
0: I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'E9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern atribueix el retard als treballs de consolidació del terreny i la necessitat de retirar la tuneladora de sota dels edificis. La màquina continua aturada i la seva posada en marxa també s'endarrirà mesos la finalització del túnel de l'E9. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. Detinguts dos dels tres causants de l'accident múltiple entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol d'aquesta tarda i que ha obligat a tallar l'autopista durant més de 3 hores i ha deixat 9 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident s'ha produït quan un cotxe que fugia de la policia després d'un robatori en força a l'aldea ha entrat a l'AP7 en direcció contrària i ha topat contra dos vehicles que circulaven correctament en direcció a Barcelona. Dels tres integrants del vehicle, el conductor està acusat de conducció temerària amb agreujants, lesions i robatori en força i està en custòdia a l'hospital, i el segon està acusat de desobediència i robatori en força, mentre que el tercer ha fugit i està en cerca i captura. El govern ha dedicat avui la seva segona jornada de la trobada d'Osa Balaguer en fer diverses visites a municipis i infraestructures de les comarques de Lleida. L'acte més destacat ha estat la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al Parc Solar d'Alcarràs, amb motiu de la seva entrada en funció.

Parlament i en ple debat sobre el Pla Territorial Sectorial per a la generació d'electricitat i fotovoltaica Plater. També la línia 1 de metro de Barcelona ha recuperat avui el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que està necessari durant les obres. La xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja s'enfila fins a 682 persones, segons l'últim recompte oficial publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 3.000 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme del Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols dels tres que apareixien com a desapareguts. Tot i això, el Ministeri d'Exteriors ha aclarit que de moment encara hi ha dos espanyols desapareguts i, per tant, la xifra oficial, segons el Ministeri d'Exteriors, ha passat de 3 a 2. Recordem que els agents rurals han indicat que el perill d'incendi per tot el dia d'avui ha estat molt alt. També continua important la plana internacional on es troba treballant la Comissió Europea per la petició d'ajuda per fer front a la gestió de crisi migratòria a Ceuta per part del govern d'Espanya. I pel que fa als esports, avui dissabte ha començat la nova temporada de la Lliga F. L'Espanyol ha perdut 0-1 al camp de l'Eibar en el temps de descompte. I fins aquí les notícies en xarxa.